0: Nederman.
1: Quizá ir al camí del bosc. Qui no caurà si tot és fosc.
0: O el niño del Che.
2: Desde